Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

Dieu vou vous parlar dels cigans. Eran present din tutto l'Occitanio e tout lo monde egresio. Portaban de noms diferents, Gargantua, Sanson, lo terrible de Penno, aquel cambiament dependió souvent del lloc de la reziu Occitanio. Di l'Albicès e lo Carcinol, places de peidos levados sou associados per la tradiciu al passat de Tsigens. Servician de sepultura. Dint aquel endret trobaven Gargantua. Forso s'apelaban l'autombel de Tsigens, sus la comuna de Penno, la peido del Tsigen, dizian qu'un Tsigen y era enterrat, un home plavel. Di l'olt trobaban la peido Martino. Una legenda rapporta che l'uzzun de Trelus, las facilieidos se truban alentur de la peido Martino e fon pou al paisans. Disutabe ca che lo peido a la vertu de garri la febre al ciuste ca ciuste se zai de Jesus. Besen aquí un mescladis entre la legenda e la cresenza. Anan fa de passes belses e torna trapa l'utsigen de la reziu Gargantua. Ero l'upus conegut di l'Albicès, l'upus popular e l'upus biel. Et senera l'omen en relaciu a melus rucasses, las peidos levados, las sorgos e las ribieidos. Dizian qu'un sun Gargantua abio set. Aco se passavo a Artes. Mettet uno cambo del custa de San Gorgori al dessus d'Artes e l'autro bors San Gieri. E sa custa iret a qui per veure. I abbio uno barco che portavo de buissus e la ballet. Cantazet a ballat diguet. Me pensi c'hai a ballado uno bilagno. E ben d'un pei. L'endret s'apelo Lusa Balaz. Amuntirat es dimbiau che lo tsigen bebio di lutarne garuno a Sant'Antoni. Lo roc d'Anglars e lo roc de Mie supalen l'un de l'autre. E Gargantua abio un pe sul roc d'Anglars e un pe sul roc de Mie. Serro ai baissat e bebio tutto l'aigo de la Baidu. Los paisans pudian pa mai se servi de l'aigo, ni abbio pa maito. Fagero un cargomen de buissus e la citero in dessus de la Baidu. Per de dire che Gargantua arreste de beure en da balet tutto l'accarrado. Los homes angeru pregadiu. La santo bierzo arribet, ti futet un cot de pe al ciul e Gargantua anguet culbuta di lo cirque de bonos d'un sa formo. D'un pei, y a un statuo de la santo bierzo che gardo Sant'Antoni. Ses, ame François, sus Radio Albicès, 54 au Tundus. O 95.4 di l'emissiu Trosses de Lengo. Anan tourna di lo monde real per escuta la talbero che nous conto e che nous canto surtout a nuets a la talbero. Es una cançó que trobas sul CD a tu baille.

fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal. A com i fa mal, a com i fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal.